Nếu sao mà cô xa. Alumuna, CCAU. Ya sao mà cô xa. Amuna yeye, Amuna yeye, Koma.